Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: Ràdios Castell, 103.4 de sa freqüència modulada.
1: Oh boy.

0: Ràdios Castell. Cent 3.4 de sa freqüència modulada.
1: De Michel Aimer, l'accordéoniste.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio. Ràdio Es Castell, 103.4. Tu ràdio.

Je veux que l'on puisse. Radio Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

0: vist les fotos que ara has destacat amb aquell somriure que ara no és meu i no sé si ho fas per tenir-me enganxat o perquè com jo no saps dir adéu.
1: Tu vas estimar-nos sense saber-ne, hem acabat amb el cor trencat dient-nos per sempre sense saber.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Radio Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Radio Skestei. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Hola, hola, molt bon dia a tothom, benvingudes i benvinguts a un diumenge més. Aquí, a la sintonia de Ràdio Municipal Es Castell, a través de 103.4 de sa freqüència modulada. Des d'aquest moment, les 10 en punt des de matí i fins quasi a les 2, un servidor en Xavi Llopis te farà companyia, bueno, no, mos farem companyia mútua. Aquí, en el diumenge d'estiu, que ja és darrer, ximpum. La setmana que ve ja, diumenge, a secas.

I com a darrer diumenge d'estiu, pues, avui és aquesta llista que han anat fent dels anys 90 i un passiguet dels 2000 o 2001, pues farem un cierre amb una revisió de tots els anys 90, des del 90 fins al 2000, aprox. Però, evidentment, no deixarem de banda la posada al dia que fem cada diumenge a primera hora, amb aquests quatre datos per dir, sabem on som i on estamos.

I ja ho saps, a través de 971 36 85 63, mentre et sonen els blocs musicals dels anys 90, oi? Pues podràs fer les teves peticions, les teves participacions i la xerradeta que solem fer. També tens un altre mitjà per poder comunicar amb el diumenge, que és el mòbil 644-674-750, i ho pots fer per dues bandes. Si telefones i t'agafarà un secretari molt amable i t'agafaràs missatge pues, a través del contestador automàtic. I també, si te'n vas a l'aplicació de WhatsApp, amb el mateix nombre, 644-674-750, que és des diumenge, pues, si envies un missatge, aquí la tindrem. Ja pots fer el que vulguis. Vam del moto? No, no tampoc. No, però pots dir, jo què sé, demanar una cançó, saludar, el que vulguis. O dius un àudio i vull que surti per la ràdio. Doncs patapum, i ho farem tot. Una salutació també, aprofitant el moment de la benvinguda d'aquest bon dia des diumenge, cap a Calen Porter, que estan de festes aquest cap de setmana, i també cap a Mercadal, que hi ha aquesta Fira Reals, on bueno, s'ajunta de tot, menjar, curs, de tot. Si vols anar, ja ho saps, cap allà.

arrencava aquesta posada del dia. Avui és diumenge, ara mateix, dia 20 de setembre de 2026. El sol va sortir quan passaven 28 minuts de les 7 de matí. I se posarà a les 7 i 43 minuts d'avui de capvespre. Per el que fa Sant Lluna, sortirà a les 4 i mitja des de capvespre. I se posarà pues, quan passin 44 minuts de les 12 de la matinada. Ja que dic que està en aquests moments en fase creixent. Amb una il·luminació aproximada de 60%. Segons l'estació meteorològica d'IB Meteo que hi ha aquí a Castell, en aquest moment tenim 24 graus de temperatura aquí a la població del Castell, com dèiem, amb un 71% aproximadament d'humitat. I bufa, pues, va variant, però quan jo m'ho he mirat, estic entremuntant a uns 10 km hora.

a veure també la previsió que ens fa l'Agència Estatal de Meteorologia, la AEMET. Per la nostra illa de Menorca, per avui dia 20 de setembre, ens diu que hi haurà intervals nuvolosos amb probabilitat de qualque xubasc, serà de qualque ruixada aïllada i ocasional. Temperatures amb pocs canvis o en lleuger descens, sobretot les nocturnes. El vent, el que dèiem, fluix moderat d'aquest nord tramuntana.

I anem ja al que m'ho referim a Santoral del dia. Avui, dia 20 de setembre, es celebra Santa Fausta, Sant Andrés de Kim Taegon i Santa Menodora.

des d'aquí, des de Ràdio Castell, des del diumenge d'estiu. Moltes felicitats a tothom que en el dia d'avui fa anys, celebra qualsevol aniversari o onomàstica. I com us agrada fer aquí, mos dediquem una cançoneta a tothom que avui faci aquestes festes, aniversaris, celebracions de qualsevol tipus. Ara mos arriba Coti amb aquest tema Antes que ver el sol.

Ràdios Castell 103.4. Tu ràdio. Fem poble, fem companyia.

anem amb les frases del dia. I sí, és d'aquí en directe a través de Ràdio Castell 103.4 freqüència modulada. També ens pots escoltar per anar a Alexa, per exemple, o l'aplicació Radio Garden, aquell jardinet de punts verds que tots són emissores del món. Pues, si cerques Menorca, allà a la dreta del tot està Ràdio Castell. Pots anar també a la pàgina web de l'Ajuntament del Castell, www.aj-escastell.org, i allà surt el logo de la ràdio i pinxes. I a part de la programació de tota la setmana, pues tens el botonet per posar play i escoltar Ràdio Castell. Bueno, Xavi, no t'enredis. Sa frase del dia: si te caes 7 veces, levántate 8. Això és un proverbi xino, o xinès. I l'altra frase que tenim és d'en Charles Chaplin i diu així: no hay nada permanente en este malvado mundo, ni siquiera nuestros problemas. Així que a donar-li canya, que punyetes.

abans d'anar amb els dies nacionals, internacionals i mundials, allà que dic que avui, diumenge, dia 20 de setembre, comença un programa a IB3 Televisió que es diu "El meu poble és el millor". I resulta que dels tres pobles que surten aquest primer dia, un és el Castell. Així que avui, a partir de les 10 minuts 20 del vespre, a posar IB3, a veure el programa "El meu poble és el millor", en el qual participa el municipi del Castell el dia d'avui. Sabeu que és una oportunitat per descobrir els atractius, les tradicions i, sobretot, la gent del Castell. Des de l'Ajuntament ens envien un comunicat i ens diu: "Ara és el moment de donar suport al nostre poble. Us animem a seguir el programa i participar en la votació per el Castell. El municipi guanyador tindrà el privilegi de ser l'escenari de la retransmissió en directe de les campanades de cap d'any d'IB3. T'imagines? A l'esplanada, en directe, 31 de desembre, cava, les olives no, rem. Home, qui vulgui olives, cap pega. Però així que ja ho sabeu. Si voleu que el municipi de Castell sigui el poble guanyador d'aquest "El meu poble és el millor", i si no, també a mirar la tele, a veure amb qui surt. Això avui diumenge a les 21:40 a través d'IB3. Ja ho sabeu, eh? I, bueno, hi ha 11 programes, van dir, i pues, sortiran 33 pobles de totes les Illes Balears. També és una oportunitat de conèixer, sense morotxa de sofà, pues, diferents poblacions, les gens, les persones, costums de tots els pobles de les Illes Balears.

I aquest dia 20 de setembre es celebra el Dia Internacional de l'Esport Universitari. És una categoria, diguéssim, que està molt més arrelada per Estats Units que bastants altres llocs del món, però és el Dia Internacional de l'Esport Universitari, vull dir. També aquest dia d'avui se celebra el Dia Mundial de la Llibertat d'Expressió de Pensament. També és el Dia Internacional de la Conscienciació sobre el Creixement Infantil. També és el Dia Mundial de la Neteja. I si no vaig errat, és el Dia Mundial de les Platges.

també aquest 20 de setembre se celebra el Dia Mundial del Donant de Medula Òssia i de Sang del Cordó Umbilical. També és el Dia Mundial del Software Lliure, que és tots aquests programes informàtics que no tenen cost i que són lliures i que pots també modificar algunes cosetes. I també, com a curiositat, avui és el Dia Mundial de la Paella.

aprofitan per saludar Anna Gertru, que mos ha escrit, mos ha donat bon dia. També a Juana Plaza i a Marga Lombarte, molt bon dia. I també, evidentment, tothom que està escoltant en aquests moments. A Sami Zora des Castell, Ràdios Castell, des de qualsevol punt del món. Molt bon dia.

queden 3 minutets per arribar a les 10 i mitja. A veure si amb aquest temps podem fer un repassó en aquest dia mundial de la paella. Com us diuen això, no? Es celebra dia 20 avui. Com a reconeixement a un plat universal i deliciós, originari de València. I se va triar aquest 20 de setembre per commemorar la paella, coincidint amb el moment en què s'assega l'ingredient principal, que és l'arròs. Aquesta iniciativa va partir de l'Ajuntament de València i d'altres entitats locals valencianes. L'origen de la paella... Us diuen que la paella és un plat típic d'origen humil, però que s'ha fet tan internacional que arriba a tots els rincons del planeta i és mundialment conegut. Originalment, la paella era un plat del camp que els pagesos valencians preparaven amb ingredients disponibles a la zona, com per exemple el que dèiem, l'arròs, el conill, caragols i verdures. Amb els temps, la paella s'ha tornat més versàtil i s'han creat nombroses variacions basades en ingredients regionals i preferències personals. Els ingredients bàsics de la paella serien, segons la recepta tradicional, podríem dir, arròs. Sabem per arròs de gra curt. L'arròs bomba o l'arròs de calasparra, que absorbeix bé els sabors sense tornar a ser massa fluix, sense fer ser pasteta. També oli d'oliva per ajudar a donar sabor a l'arròs i també, pues, bueno, ja ho sabeu, no? Si hi ha un pot de conill, pues, hi ha que donar-li una fregideta abans. El sofrit, una mescla de ceba i pebre vermell i tomàtic, cuinada lentament amb aquest oli d'oliva per crear una base de sabor. Un altre dels ingredients és el caldo, el suquet. Per lo general s'utilitza un caldo de pollastre o de peix o de verdura, depenent de la variant de paella que s'empri. Espècies i herbes, açafrà, pebre bo, romaní i a vegades també jove verd, sempre per sazonar les paelles. I també hi ha uns ingredients proteics que podrien ser, segons la variant de la paella, doncs pollastre, conill, marisc, xoriço, caragols o inclús verdures. Variacions de la paella, evidentment, tenia moltes. Però podem destacar, per exemple, la paella de marís, la mixta, la paella de verdures, la paella de cuir i caragols, la paella negra, la paella de muntanya, la paella de peix, la paella de bogavant. Una rata i la... Ja per acabar, mos diuen això, no? Que la paella se cuina típicament a l'aire lliure, sobre un foc obert o una font de calor ampla i plana. L'arròs es cuina amb el caldo i se li afegeixen els ingredients en el moment adequat perquè tot se cuini de manera uniforme. Et sol servir a la mateixa paellera en la que s'ha cuinat. La paella és molt més que un simple plat. És una experiència culinària que celebra la tradició, els sabors locals i la convivència. Cada variant té el seu propi encant i atreu a diferents paladars. Així que ens animem a disfrutar, a gaudir, explorant les delícies de la paella en qualsevol de les varietats que existeixen.

I quan hi passen ja 2 minuts i mig de les 10:30 d'aquest diumenge 20 de setembre, posant punt i final d'aquesta posada del dia i arrencant aquest ja darrer repàs de les cançons dels 90.

0: diumenge, diumenge d'estiu.
1: Així és, diumenge, diumenge d'estiu. Ja avui és darrer, que la setmana que ve ja no serà estiu, serà a tardor. Així que posam punt i final aquesta temporada estiuenca i la setmana que ve arrencam ja la temporada d'otoño-invierno. La temporada de la moda. Bueno, Xavi, no t'enredis, que després te subes por les rames i no pot ser això. Arrencam aquesta llista o aquesta repassó que fem, aquest darrer repassó, i aprofitant per fer una per no repetir, però una repassada dels anys 90. Bueno, aquesta llista, evidentment, ja sabeu que no va si és el millor o el pitjor de davant o de darrere, sinó que va pam, a saco. I la primera que sonarà serà aquesta. Segur que te venen molts de records amb ella.

I get that you will always love you than I win in Houston. Tema interpretat originalment per la Dolly Parton l'any 1973, va ser el senzill més venut de la història.

Ahí són Oasis, aquest Wonderwall, que per cert, aquest Mundial de 2026, el Mundial de Futbol, la selecció anglesa el van parar com a, podríem dir, com a himne no oficial de l'afició anglesa.

Aquest Wannabe de Spice Girls va ser anomenada la més enganxosa de la història per un estudi científic del 2014 de la Universitat d'Amsterdam.

corazón partió. Don Alejandro Sanz, aquest disc titulat Más de l'any 1997, i aquesta és una de les seves cançons. Ens diuen que no va néixer d'un desamor aquesta cançó, sinó d'Hispànic a un hotel.

ja cap als finals del 90, concretament el 98, Manolo García debutava en solitari en l'àlbum Arena en los bolsillos. Aquest tema, Pájaros de barro, va ser, com dèiem, es debut en solitari. I sabeu, sabíeu que el títol prové dels evangelis apòcrifs?

aquesta cançó és un manifest, carpe diem, sa negativa, sa paràlisi emocional, sa decisió de tancar el llibre de ses hores mortes i escriure una pàgina nova. Manolo García la va començar des d'un lloc de melancolia, però el missatge final és de resistència.

passen 5 minuts de les 11 de matí. No pot escoltar aquest primer bloc d'aquestes cançons de repàs dels anys 90. I ara anem amb la primera petició musical que mos arriba de part d'en Marga Lombarte, que vol saludar a tota l'audiència de Ràdio Es Castell. Molt especial a en Nini Sassagueta, en Nini Mercadal, també a Gertru, i com no, ja ho sabeu, a tota l'audiència de Ràdio Es Castell. Però sí, sí, a Marga Lombarte mos deia que ella recordava, per exemple, una de les cançons dels anys 90, aquesta que començarà a sonar ara. És Celine Dion amb My Heart Will Go On. Evidentment, aquest tema de Titanic.

11 minuts, 11 de la nit, 14 minuts. Continues aquí a la sintonia de Ràdio Es Castell. Diumenge, en sentit aquestes dues peticions, si vols fer qualsevol petició més, ja ho saps que durant el bloc musical pots telefonar i si no, doncs pots enviar un missatge en el 644-674-750 o una telefonada i el contestador automàtic te respondrà. Però ara aprofitant per dir-te que, per exemple, hi ha una novetat en el Centre de Cultura d'Es Castell. Tots els dimarts a les 5 i mitja des de que vespre, iniciació de Zumba aquí a Es Castell. Ja va començar a dir la setmana passada, dimarts passat, però ja supos que si encara hi ha places, ho pots fer i demanant informació en el 649 10 72 40 a través de WhatsApp. També en el Centre de Cultura Villa Carlos d'aquí d'Es Castell, l'escola Paco Vallejo us ofereix classes d'escacs tots els dimarts de les 7 a les 8 d'Esbosquet. Per més informació pots contactar amb en Martí Ferrando en el 6 de 9 57 37 72, 6 de 9 57 37 72.

i encara més cosetes del Centre de Cultura d'Es Castell. Els dimarts i dijous de 9 a 10 des de matí i els dimecres de 6 a 7 des de capvespre, ioga en cadira. També els dimecres de 7 a 8 des fosquet, educació per la salut de l'esquena. Per més informació pots enviar un correu electrònic a c de casa c.cultcastell@gmail.com o també pots telefonar al 610 09 51 13, 610 01 59 13.

I continuant amb més activitats del Centre de Cultura Villa Carlos aquí al Castell, que ja saps que estan al carrer Sant Ignasi número 2, els dimarts i divendres, de les 7 a les 8 del vespre, ioga. Pots contactar Anna Joana en el 656-83-08-88. 656-83-08-88.

enamorarem ja l'Escola d'Adults del Castell. És oferta formativa del curs 2026-2027. Te pots matricular anant a la pàgina web www.adultsmenorca.com. També pots anar amb una atenció presencial, diguéssim, a la Biblioteca Municipal del Castell, al carrer Miranda de Calacor, nombre 10, des del dia 10 fins al dia 25 de setembre, de dilluns a dijous de les 6 des de capvespre fins a les 8 de fosquet, i els divendres de les 9 i mitja des de matí fins a les 1 del migdia. Per més informació pots telefonar en el 617-324-116. 617-324-116. Passades a l'Escola d'Adults del Castell, aquesta oferta formativa per aquest curs 2026-2027 que acaba de començar.

1996, Jarabe de Palo amb aquest La Flaca, que també dona nom al seu disc titulat el mateix, La Flaca.

Aquest tema està directament inspirat amb el Romancero Gitano de Federico García Lorca, concretament en Romance de la Luna, Luna, de 1928. Una altra curiositat és que aquesta cançó va ser escrita perquè la cantés Isabel Pantoja. José María Cano li va fer arribar una maqueta en la veu de Nana Torroja, però Ana Pantoja, Isabel Pantoja, va dir que no,

Extremoduro, so payaso. Un tema del 96 de l'àlbum Agila. És el himne més conegut del grup

també com a curiositat dir que la van gravar el 1988, però no es va publicar fins l'any 1998, l'àlbum Des de mi azotea. Sí, la van deixar adormida durant 10 anys abans d'arribar en el públic.

Ells són Snap, amb aquest Rim is a Dancer. Tindria a ser un himne definitiu de Eurodance, que pertany a el disc The Madman's Return de 1992 de Snap. I ha que dir que originalment aquesta cançó no estava prevista com a senzill, però resulta que les bones reaccions a discoteques van fer canviar d'opinió en el segell discogràfic. O sigui que va entrar en el disc perquè el públic va dir que sí.

Un bloc més d'aquestes cançons dels anys 90, una queda una altra. I després, es va acudir una cosa així, improvisadamente. Vinga, abans, si voleu, eh? Si no, pues, tan felices com sempre. Quan t'acabi aquest darrer bloc de cançons dels 90, obrirem telèfon, el 972-36-85-63, i també el WhatsApp, 644-6-7-4-7-50. Perquè, bueno, com han dit en el principi, és la posada del dia, avui, diumenge, avui fosquet, comença un programa nou a la televisió de les Illes Balears, i B3, que es diu... meu poble és millor. I resulta que avui surten tres pobles i un d'estants és el Castell. I a part de que, bueno, mos convidam, mos animam a veure'l, mos faig la pregunta, per a què creus que el Castell és el millor poble? Deix temps perquè puguis pensar i recopilar i dir, el Castell és el millor poble per això. Vinga ja, 972-36-85-63, d'aquí una estona, encara no, està cerrat el telèfon.

Salamam, per què creus que es castell ha de ser el millor poble de les Illes Balears i que, per cert, el poble guanyador d'aquest concurs serà el puesto on se retransmetran les campanades de cap d'any d'aquest 2026 cap a el 2027. I això vol dir que es començaran les votacions. I qui és poble que tingui més vots, ja ho saps. I quan hi falten 9 minuts per les 12 de migdia, continuem.

aquesta cançó està dedicada a sa lluna, no a una lota, com podria pensar molta gent. En Carles Sabater va aclarir que volia compondre una cançó sobre un amor impossible, inalcançable, simbolitzat en sa lluna, llunyana, i a la vegada influent en els humans.

Aquest tema en concret és de 2013 i es va estrenar, bueno, a causa de que s'estrenés, és musical titulat així, Boig per tu.

És una Britney Spears amb aquest Baby One More Time. El títol original era Hit Me Baby One More Time. Els executius de Jive Records van estar preocupats per l'expressió, perquè Hit Me vol dir pega més, i clar, van tenir por que es pogués interpretar com una apologia de la violència de parella. La solució va ser posar-hi 3 punts suspensius davant. De totes maneres, a part Hit Me va desaparèixer del títol, però clar, va quedar a la lletra. Britney Spears tenia 16 anys quan la va gravar i en tenia un mes quan va sortir a tots els discs i sonar a tot el món.

acabem aquesta llista dels 90 amb Sopa de Cabra i aquest tema L'Empordà. Catalogat com signe definitiu de rock català. Un detall d'aquesta cançó és que la melodia està inspirada en Bruce Springsteen, concretament en I'm Going Down, de l'àlbum The River del 1980.

També te podem contar que el protagonista en Siset pues, el van robar en Lluïnyac. Perquè el personatge és el mateix avi Siset de la cançó L'Estaca d'en Lluïnyac. I també va ser la cançó del càsting d'en Gerard Quintana. Quan en Quintana es va presentar per entrar com a cantant de Sopa de Cabra, va escollir precisament l'Empordà per interpretar-la.

Són les 12 del migdia i 8 minuts. Aquí continues la sintonia de Ràdio Es Castell, la ràdio municipal, la única que hi ha a Menorca, i que matem a través del 103.4 de la freqüència modulada. També ens pots escoltar a través d'Alexa o la aplicació també Radio Garden. I si vas a la pàgina web de l'Ajuntament d'Es Castell, www.aj-escastell.org, trobaràs el logo de la ràdio. I si pinxes allà, sortirà la ràdio. En aquests moments estàs escoltant Diumenge, Diumenge d'Estiu. I bueno, us han fet una preguntita. Una pregunteta. Una question. Arrel d'avui sortir per al programa d'IV3 El meu poble és el millor, i com que avui surt Es Castell, si t'animes, me dius per a què Es Castell és el millor poble. 9-7-36-85-63, i també ho pots fer en el 644-7-7-47-50 a través del WhatsApp. Uns minutillos, uns segundillos de promo i anem.

Castellufos i castellufes. Bueno, gent del castell, població del castell, el que li vulguem dir. Per què creus que el castell és el millor poble? Vam, vam. 936-85-63. Tenim a dir per què el castell és el millor poble?

Juana. Juana Plaza us ha enviat un missatge i diu: jo crec que el castell és el millor perquè és el primer que surt tot sol. Toma ja.

0: Sant Jaume no n'hi ha cap com ell. No n'hi ha cap com ell. Però també des Castell tampoc n'hi ha cap d'igual, eh? N'hi ha cap d'igual, així, d'acord.
1: La davallada, la gent està present, la música ja sona, tothom...
0: Res, estàs personal carregat de vergonya. Abans i quan van venir els DB3 aquí tothom es va amagar. Bueno, avui vespre ho veurem, eh? Avui vespre hi haurà aquest programa El meu poble és el millor.

0: Express. Tan personal del castillo ha dormido.
1: Bueno, bueno, eso al final va a voluntades. Es 971-36-85-63, no ha gastat ni un cèntim avui. Moltes gràcies a Juana Pons-Mir per la teva participació. I bueno, i ja ho sé, doncs, el dia 31 tenim aquí IB3 que us fa les campanades.

Ràdios Castell, 103.4. Tu ràdio. Fem poble, fem companyia.

0: les coses del directe que passen, que a vegades se queda un tema bloquejat, que és el que ens ha passat amb ells. Café Quijano.
1: La Lola. Y tiene historia, aunque más que historia.

primeres notes d'aquest Llamando a la Tierra d'Aime Clan. Quan passen 5 minuts de la 1 del migdia aquí a Ràdio Es Castell, diumenge.

Anem ara amb una informació perquè tingueu en compte per demà de que vespre aquí a la sala de plens de l'Ajuntament del Castell tindrà lloc una xerrada titulada Entre llibres i provetes. Aquesta xerrada serà amb les investigadores Maria i Paula Alfonso Triguero. Com es passa de les aules de l'escola a liderar un projecte d'investigació o participar en la creació d'un medicament? Doncs el proper dilluns, dia 21 de setembre, a les 7 de capvespre, s'acueix a la sala d'actes de l'Ajuntament la xerrada Entre llibres i provetes a càrrec de les investigadores i germanes bessones del Castell, Maria i Paula Alfonso Triguero. Durant la trobada, les dues ponents explicaran de manera propera la seva trajectòria professional, desmuntaran mites sobre la feina de laboratori i compartiran la realitat de la carrera científica. Una activitat adreçada a la ciutadania en general i molt especialment en els joves que estan decidint el seu futur acadèmic o tenen interès per les ciències. Ja ho saps, demà, 21 de setembre, a les 7 de capvespre, a la sala d'actes de l'Ajuntament del Castell. L'entrada és lliure i fins a completar aforament. I si, per lo que sigui, no hi pots anar, ho pots seguir, o ho podràs seguir en aquest cas, en directe per al canal de YouTube de l'Ajuntament.

l'estiu s'està acabant. Bueno, els meteorològics ja van dir que acaba dia 31 d'agost i comença la tardor, el 1 de setembre, no? Però és astronòmic, Espanya començarà oficialment dimecres, dia 23 de setembre, exactament a les 2:05 de la matinada. Però no hem d'estar tristos perquè arriba la tardor, així que ara uns minutets de música que diuen que mos alegren el dia.

Tot i que molta gent d'enguany deu fer una ale que s'acabi l'estiu. La pesca el deixarem marcat l'estiu del 26. Hey, Catherine and the Waves, Walking on a Sunshine. Nosaltres quasi encaminat per damunt tot sol. Té-la.

i un tema titulat Thumbing, Chumba Wamba. Ara ens arriben el grup Manel amb el mar.

arribat a la una i mitja en punt, també ells, Ava, amb Dancing Queen, amb aquests temes que mos diuen que mos alegren el dia.

Alright, Snake. Hey, here I go again. That's my English, Stella. Vint-i-sis graus i mig aquí a Castella en aquests moments. Bufa fluixet de tramuntana i una humitat de 64%.

Cada instant és únic i no es repetirà. Això és el que m'ho diuen Slugs and Boston d'aquest tema titulat El Llença't. La 1:40 d'aquest diumenge 20 de setembre de 2026. És diumenge d'estiu, posa punt i final d'aquesta temporada estiuenca. La setmana que ve ja començarem en la temporada de tardor i hivern, ho diré bé. Seré un tros de l'univers que no noto el pas del temps. El que faig a cada instant és la força. I un servidor, en Xavi Llopis, t'agraeix aquesta companyia mútua a través de les zones de la ràdio i també qui pugui estar escoltant a través de les xarxes internetàries. Sola. Com sempre, moltíssimes gràcies. Tornarem la setmana que ve puntuals a les 10 de matí, es diumenge. Aquí és la sintonia de ràdio, es Castell, la ràdio municipal de 103.4 FM. Ara mos deixo amb en Cristóbal Obregón, amb el Rota del Buen Gusto. I avui ell farà fins a les 4. Però avui no hi ha famoses en l'emissora. Demà de matí, a partir de les 9 de matí, Toni Pons Moll amb Miscel·lània Matinal. Adeu. Moltes gràcies. Que vagi bé. Adeu.

Rebeldes de Wildfire. Y esto es Windy Sea de 100% Pure Poison.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: es empezar a tornar.
1: Radios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

He somiat la ciutat mil cops i arribem de nit. Caminem ben sols per carrers estrets, empedrats i molls de fanals groguencs, d'infinits balcons. Em dius tant de bo no estiguéssim sols, si sortís algú a desitjar-me sort. I jo et dic, i són, que no els sents com canten.

vegada comença. I el llenguatge de les pedres és un recer misteriós i lúcid per repensar la vida. I estimar-la.

Ràdios Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència.

0: so. Immens.
1: Ràdio Es Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

0: ¡Paco de móvil!
1: Fala, fala, fala.